Ca sentir cap va sopar foe el por a joa de rire i la joa d'un necessile das mons infinit al mar tal gir d'un estai.